on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut